0: El PSOE critica lo que dice el PP, ja que al parecer no se cuenta todo.
1: Ells diuen que a l'actual ubicació volen fer una gran zona verda, però de moment no estan dient que el que realment tenen planificat allí és un gran apartament.

0: Radio Rooftop en Mi Ibiza. Parking gratuito.
1: Potser penses que som poca cosa, però som a cada pell de fruita i a cada resta de menjar. Si em separes, creix. I amb tu, creix el reciclatge de Sant Antoni. Utilitza el contenidor marró. El que generes no és poca cosa.
2: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i Consell d'Eivissa.
1: Creixem junts.
3: Onda Cero, tu ràdio.